0: Finida de docents i a pràcticament una setmana que acaba el curs. Una vaga que s'ha suspès, no desconvocat. De fet, els sindicats ja avisaven este dijous que les mobilitzacions continuaran perquè la proposta oferida per la conselleria, deien, està encara lluny d'alguns assumptes que reivindiquen. Mentrestant, a esta hora, la secretària general del PSPB, Diana Morant, es reuneix amb representants sindicals de la comunitat educativa. D'altra banda, la delegada del govern en la comunitat, Pilar Bernabé, es reuneix també a esta hora amb representants del col·lectiu Lambda per a tractar qüestions relacionades amb la celebració de l'Orgull. I agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han detingut a Jalance a una parella, home i dona de 30 i 22 anys, acusada de segrestar i agredir sexualment a una dona i obligar-la a fer transferències bancàries. La van emmanillar, la van introduir en el maleter del seu vehicle i va aconseguir escapar quan els agressors van fer una parada prop d'una estació de servei de Petrer, on es va refugiar per a demanar ajuda. El jutge ha decretat presó per a tots dos. I la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica presenta avui en el Parador Nacional del Saler a València el resultat del projecte europeu Life Intermares, que arriba a la seva recta final després de 10 anys de treball. El projecte busca millorar la gestió d'espais marítims protegits. L'esdeveniment inclou la solta de 3 exemplars de tortuga comuna recuperades per la Fundació Oceanogràfic. Van resultar ferides en quedar atrapades en xarxes de pesca. I pel que fa a l'oratge, la comunitat ha començat el dia amb cel poc nuvolós. S'espera un ascens lleuger de les temperatures màximes. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Da igual donde estés.
3: Da igual cómo lo vivas.
4: Cuando juega la selección,
5: todos estamos en el mismo sitio.
6: En la misma jugada.
7: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
8: Cuando todo eso llega.
7: Entonces sí. Entonces somos uno.
9: Somos uno.
10: Somos uno.
11: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
12: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Bona vesprada. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat un pla per a climatitzar les aules i reformar els centres educatius. Són dos mesures que recull la proposta d'acord que ha fet la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga docent que s'ha suspès temporalment. El cap del Consell, en una declaració institucional des de Torrevieja, ha avançat que el pròxim curs escolar es posarà ja en marxa el pla EduClima, entre altres mesures, i ha adquirit el compromís que en el procés d'admissió de 2027 es començarà a aplicar la baixada de ràtios. Més coses, la jutgessa que investiga les adjudicacions de vivendes de protecció pública en el residencial Les Naus de la platja de Sant Joan ha demanat a l'Ajuntament d'Alacant que aporte correus encara no entregats relacionats amb el cas i li dona 5 dies perquè els remeta al jutjat. Fa uns dies l'acusació popular del PSPB, després d'alertar que el consistori no havia enviat tota aquesta documentació, va demanar a la magistrada que insistirà en aquest requeriment. I els estudiants de la Comunitat Valenciana que es van examinar de la prova d'accés a la universitat podran consultar els seus resultats a partir de la 1 de la vesprada i els dies 15, 16 i 17 de juny es podran sol·licitar revisions fins a les 2. La resolució de la comissió gestora de les revisions es farà pública el pròxim 19 de juny. L'alumnat, per cert, que faça la pau en la convocatòria extraordinària de juliol es podrà matricular entre el 15 i el 18 de juny. Les proves es faran entre el 30 de juny i el 2 de juliol. Bona vesprada.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Castellón. 88.7.

0: a l'abril de l'any que ve. Fins a les 2, notícies, aquestes i altres de la Comunitat Valenciana en Onda Cero. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Els centres educatius públics valencians han recuperat avui la normalitat després d'un mes de vaga indefinida de docents i a pràcticament una setmana que acaba el curs. Una vaga que s'ha suspès, no desconvocat. De fet, els sindicats ja avisaven que les mobilitzacions continuaran perquè la proposta oferida per la conselleria, diuen, està encara lluny d'alguns assumptes que reivindiquen. Docents que han donat suport a la vaga han contat a Onda Cero com han viscut la tornada a les aules. Un d'ells és Sergio Hortolà, professor de Geografia i Història de l'IES Comarcal de Burjassot.
1: La verdad es que en las aulas se respiraba un aire como de derrotismo, pero yo no creo que eso sea así, sino que simplemente necesitábamos aterrizar de nuevo en las aulas, volver a tomar conciencia, y sí que es verdad que alguno pues ha podido tomarse esto como una derrota, pero no creo desde ningún punto de vista que esto haya sido así.
0: Vora 300 dimissions s'han comptabilitzat de membres d'equips directius durant les últimes setmanes en el marc d'eixa vaga docent. Ho van fer com a mesura de pressió. Ara, representants d'eixos equips han registrat una sol·licitud formal dirigida a la consellera d'Educació, Carmen Ortí, al secretari autonòmic, Daniel Maqueboy, a la Inspecció Educativa i a les direccions territorials per a mantenir una reunió institucional que permeta exposar, diuen de primera mà, els motius que els van conduir a esta situació. Volen, a més, que es puga seguir per streaming. Ramon Pérez.
2: La consellera Ortí va anunciar reunions des de pròxim dilluns amb les direccions territorials per a abordar ja eixes dimissions. Volen estar en eixos encontres per a explicar la realitat que viuen als centres. Sentim Jaume Olmos, director del Col·legi Rural Agrupat Benavites, Quart de les Valls.
3: Que sepan el por qué, porque tenemos la sensación de que igual no conocen la realidad de los centros en los que estamos. A lo mejor ellos se piensan que las mesas de negociación se están llevando propuestas muy exageradas o demandas muy exageradas. Entonces, simplemente lo que queremos es insistir en poder presentar de primera mano cuál es la realidad de nuestros centros.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que el pla per a climatitzar els centres educatius es començarà a aplicar a partir de setembre i s'ha compromès a que el procés de baixada de ràtios a les aules comenci a l'abril de 2027. Ha sigut en una declaració institucional sense preguntes des de l'Ajuntament de Torrevieja, on s'ha celebrat avui el ple del Consell.
2: I un dia després que els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT comunicaren la suspensió provisional de la vaga de docents. Són mesures que estan incloses a la proposta que va traslladar la Conselleria d'Educació als sindicats.
4: Todas las medidas que repercuten en una mejora de las condiciones de los alumnos y de sus familias van a seguir adelante encontrándose ya incluidas en los presupuestos del 2026. Nos ponemos a trabajar desde hoy mismo.
2: Pérez Llorca ha expressat el seu respecte per aquells que han secundat les mobilitzacions. Diu que el diàleg continua obert. El Partit Socialista, però, critica el contingut d'eixa declaració institucional. La secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant, considera que el que ha fet el president de la Generalitat avui és insultar el professorat.
5: Avui el president de la Generalitat ha tornat a eixir a insultar i a assenyalar els professors. Ha arribat a dir que en estiu s'ha de treballar i que no és temps de vacances, quan ell no s'ha volgut sentar ni una sola vegada amb els docents.
2: Els sindicats educatius fan també una valoració negativa de la declaració d'avui del president. La secretària general d'UGT Serveis Públics al País Valencià, Maite Montaner, acusa Pérez Llorca d'electoralisme amb els compromisos que ha presentat avui.
6: No puede apropiarse de las mejoras que haya habido fruto de la negociación, porque en todo caso son el resultado de la presión sindical y desde luego de la movilización ciudadana y del conjunto de la comunidad docente. Si tanta prisa tenía, podía haberlo hecho desde hacía mucho tiempo y no ahora que se ve que tiene dentro de un año unas elecciones.
7: En Conforama te lo ponemos fácil para renovar tu casa. Aprovecha un 20% de descuento extra en una gran variedad de sofás, colchones, muebles. Precios realmente bajos solo del 12 al 16 de junio. Conforama.
0: Canviant d'assumpte, l'Associació de Víctimes d'Anna 29 d'octubre ha presentat un recurs d'empart davant el Tribunal Constitucional, un pas que fan després de la personació de Carlos Mazón a la causa judicial.
2: Amb aquest recurs, l'entitat demana garantir els drets fonamentals dels afectats. La seva presidenta, Mariló Gradolí, afirma que el recurs presentat es fonamenta en raonaments jurídics i no polítics.
8: Lo que pedimos al Tribunal Constitucional es que ampare a las víctimas, que tenga en cuenta los derechos constitucionales de las víctimas, que le quite el aforamiento a Amazon y que no nos haga pasar la vergüenza como país de tener que ir a Estrasburgo a pedir que se cumplan los derechos constitucionales de las víctimas.
2: Ahora el Constitucional...

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Primer dia avui divendres de classe amb normalitat. La vaga educativa ha quedat suspesa i el professorat ha tornat a les aules en una jornada sense incidències. Jornada que el president de la Generalitat ha aprofitat per a fer una declaració institucional amb compromisos educatius per al futur que, no obstant això, els sindicats continuen considerant insuficients. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. El primer, però, és el més urgent perquè tenim en estos moments un incendi forestal actiu a la Serra Calderona. Emergències ha establert ja la situació 1 del pla antiincendis pel risc mediambiental. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Molt pendents ara mateix, efectivament, d'un incendi forestal declarat a les 6:45 de la vesprada a la Serra Calderona i més concretament al terme municipal de Serra. S'ha declarat molt a prop de la carretera comarcal que uneix Serra amb Estivella i presenta una densa columna de fum blanc, encara que sembla que a poc i amb tota la precaució sembla que va remetent progressivament. Emergències ha establert la situació 1 del Pla Especial d'Incendis pel possible impacte mediambiental, perquè parlem, insistim, de la Serra Calderona. És una zona d'alt valor mediambiental i castigada estiu rere estiu pels incendis forestals que solen iniciar-se ahir. Treballen a la zona 7 mitjans aeris, entre ells 2 aeronaus del Ministeri, també 9 unitats de bombers forestals i efectius terrestres del Consorci Provincial de Bombers de València. Pendents queden, per tant, d'aquest incendi forestal en directe a la Serra Calderona, al terme de Serra, més concretament. Concretament, Emergències ha establert la situació 1 del Pla Especial d'Incendis. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha detallat avui el seu pla per a climatitzar els centres educatius valencians. Es començarà a aplicar a partir de setembre. També s'ha compromès a que el procés de baixada de ràtios a les aules comenci a partir de l'abril del 2027. Ens ho conta Núria Moreno.
2: Ha sigut en una declaració institucional sense preguntes des de l'Ajuntament de Torrevieja, on s'ha celebrat avui el ple del Consell i un dia després que els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT comunicaren la suspensió provisional de la vaga de docents. Són mesures que estan incloses en la proposta que va traslladar la Conselleria d'Educació als sindicats.
3: Totes les mesures que repercuten en una mejora de les condicions dels alumnes i de sus famílies van a seguir adelante, encontrándose ja incluïdes en els pressupostos del 2026. Nos ponemos a trabajar des d'ell mismo.
2: Llorca ha expressat el seu respecte per a aquells que han secundat les mobilitzacions. Diu que el diàleg continua obert per part de la Generalitat.
1: Els sindicats educatius fan tanmateix una valoració negativa d'esta declaració d'avui del president de la Generalitat. Des del sindicat de l'ensenyament STPV, que és el majoritari, asseguren que estaran vigilants en l'aplicació d'aixes mesures i insistixen en que volen continuar dialogant perquè la gran majoria de les iniciatives oferides per la Conselleria d'Educació són encara, diuen, insuficients. Marc Candela n'és el seu coordinador d'acció sindical.
4: Considerem un èxit de la mobilització que el president de la Generalitat s'hagi vist obligat a fer aquesta compareixença. El que hem de fer ara el seguiment d'aquestes mesures que s'ha compromès el president, que siguin reals i efectives. Ha dit que l'estiu no pot ser una excusa per a no continuar negociant amb els sindicats, quan precisament ahir els sindicats el que volíem era reobrir la negociació dels punts que van ser rebutjats pel conjunt del professorat.
1: Maite Montaner, d'UGT, acusa Pérez Llorca directament d'electoralisme amb els compromisos que ha presentat avui.
5: No puede apropiarse de las mejoras que haya habido fruto de la negociación, porque en todo caso son el resultado de la presión sindical y, desde luego, de la movilización ciudadana y del conjunto de la comunidad docente. Si tanta prisa tenía, podía haberlo hecho desde hacía mucho tiempo y no ahora, que se ve que tiene dentro de un año unas elecciones.
1: També sobre educació, ha aprovat més del 95% dels estudiants i les estudiants que s'han presentat a la convocatòria ordinària de les proves d'accés a la universitat d'enguany. La millor puntuació en la fase obligatòria l'ha obtinguda un alumne d'un col·legi de Torrevella amb un 13,9 sobre 14. Va fer la prova a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Els companys del diari Información han pogut parlar ja amb ell i els ha contat que estudiarà Medicina. Per cert, apunten, el curs escolar que ve començarà dimecres 9 de setembre i acabarà el 18 de juny. Del 9 de setembre al 18 de juny és el calendari oficial que ha publicat la Generalitat esta mateixa vesprada. Són ara les 7:25. L'Associació de Víctimes de la Dana del 29 d'octubre ha presentat un recurs d'empar davant el Tribunal Constitucional, un pas que han decidit fer després de la personació de Carlos Mazón a la causa judicial. Amb aquest recurs, l'entitat demana garantir els drets fonamentals dels afectats. La seva presidenta, Mariló Gradolí, afirma que el recurs presentat es fonamenta en raonaments jurídics i no polítics.
6: Lo que pedimos al Tribunal Constitucional es que ampare a las víctimas, que tenga en cuenta los derechos constitucionales de las víctimas, que le quite el aforamiento a Mazón y que no nos haga pasar la vergüenza como país de tener que ir a Estrasburgo a pedir que se cumplan los derechos constitucionales de las víctimas.
1: La jutgessa que investiga l'escàndol en les adjudicacions de vivendes protegides al residencial Les Naus demana a l'Ajuntament d'Alacant que aporti els correus electrònics relacionats amb el cas, que encara no els ha entregat. Li dona un ultimàtum, 5 dies de termini. Pepe Requena.
7: Hace unos días, una de las acusaciones particulares, la que ejerce el Grupo Municipal Socialista, alertó de que el consistorio no había enviado toda esa documentación y pidió a la magistrada que reiterara el requerimiento de aportación de la documentación que ya hizo mediante un oficio del 23 de mayo. Entre esa documentación demandada por la jueza, se reclaman los correos electrónicos remitidos por el Servicio de Gestión Patrimonial a la Vicesecretaría General en el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de enero de este año, así como los archivos adjuntos. En la causa judicial sobre Les Naus han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas, entre ellas la exconcejala de urbanismo, Rocío Gómez, quien resultó adjudicataria de un piso.
1: Reaccions ara al pla de vacances que ha presentat la Conselleria de Sanitat en les últimes hores per a cobrir l'assistència a l'estiu tant a zones de platja com en hospitals. Ho contàvem ahir ací a la ràdio. Més de 85 milions d'euros o 9.000 contractacions de personal. Els sindicats auguren que no hi ha metges que puguen cobrir la demanda. Per què, Lorena Pardo, Onda Cero Castelló?
8: Denuncien que els contractes que ofereixen són precaris en temps i remuneració i així, diuen, és impossible atraure mà d'obra. Alejandro Calvente, del sindicat mèdic.
9: A ver, el año pasado ya tuvimos un problema muy serio de falta de médicos para poder abrir consultorios auxiliares y se abrieron menos que el año anterior. Y este año, por mucho que Consellería diga, va a pasar exactamente lo mismo, pero por una cosa muy sencilla, es que hay menos médicos y como hay menos médicos, no van a poder abrir esos centros por mucho que quieran. Se puede vender lo que uno quiera, se puede vender humo, pero si no tienes a los profesionales, no vas a poder cubrir esos puestos de trabajo.
8: Alerten també de la falta de professionals en hospitals i critiquen que la política de la Conselleria siga el tancament de plantes en hospitals a l'estiu.
1: Demà dissabte serà el dia per a la prevenció del càncer de pell i com que és una qüestió important, sobretot ara en estiu, ens hem volgut avançar a la data, podem parlar amb el doctor Eduardo Nagore, que és el cap de dermatologia de l'IVO, l'Institut Valencià d'Oncologia. Doctor Nagore, bona vesprada.
10: Hola, bona vesprada, què tal?
1: En quin punt ens trobem, doctor, respecte al càncer de pell? Quina prevalença té i de quines xifres podem parlar a dia d'avui?
10: Més que unes xifres concretes, el que sí que podem parlar és un augment progressiu de la incidència, o sigui, de l'augment del nombre de casos que n'hi ha per any. Desafortunadament, així, en València no en tenim dades. A nivell estatal sí que tenim dades que podem inferir d'alguns registres, però, per exemple, en el cas del melanoma, que diguem que és el càncer que més morts produeix, no? La incidència està al voltant de 15 casos nous cada any per cada 100.000 habitants. És una incidència pues, relativament alta i, sobretot, pujant, no?
1: Suposa, doctor Nagore, que l'exposició al sol és un dels principals factors de risc, no? Anem ja de cara a l'estiu. Què és el que hem de fer i què és el que no hem de fer en termes de prevenció del càncer de pell?
10: Efectivament. El que no hi ha dubtes, encara que n'hi hagi per ahir informació en xarxes socials diguent el contrari, és que el factor ambiental, el factor extern més important per a produir un càncer de pell és l'exposició a radiosol ultravioleta, i això ve del sol, sobretot, i inclús també de les cabines de bronzejat. Val? No és que calga fugir del sol, el que cal fer és un ús raonable d'evitar les hores puntes, les hores potents, les hores en les que hi ha més radiació, pues que a les 12, entre les 12 i les 5 de la vesprà és el tram d'horari en el que més radiació n'hi ha, no? I després utilitzar les mesures que tenim. El protector, recordant-se que l'efecte tarda 15 o 20 minuts, per tant, ficant-lo 15 o 20 minuts abans de l'exposició, independentment del factor de protecció, dura un parell d'hores, per això diguem que cal repetir l'aplicació a les 2 hores, i després, pues, per estalviar-nos també inclús protector, pues, sí, quan totes les mides de roba, no? Pues, si pots usar una samarreta, millor, o gorra, sombrilla, en fi, quan més sucre, més dolç, no? Quan més coses utilitzes, menys radiació i, per tant, menys acumulació d'alteració en el de la pell que puga produir o puga augmentar el risc de càncer en el futur.
1: I quin és el tractament actual per al càncer de pell, doctor? I, sobretot, de quina taxa de superació parlem a dia d'avui?
10: Com a norma general per al càncer de pell, el primer tractament és la cirurgia, extirpar el tumor, no? Depenent del tipus de tumor que siga, si és melanoma, si no és melanoma, pues se pot afegir o no, i depenent del moment en què es detecta, quan més tard o quan més agressiu és, pues pitjor, podem afegir altres tipus de tractaments, no? Com són la immunoteràpia, per exemple, pues l'oncòleg administra immunoteràpia, pues con el risc de recaiguda, de que torni a aparèixer, és molt alt. I en aquests nous tractaments, en immunoteràpia i també en teràpies dirigides específiques contra dianes moleculars que n'hi ha també identificades, pues també la supervivència ha canviat. Per exemple, melanoma, que és l'exemple més clar. Feia molts anys en què no n'hi havia tots aquests tractaments, se morien pràcticament un 85% en dos anys. A dia d'avui, les mateixes circumstàncies, en compte d'aquest 85% que a dos anys, és menys del 50% a 5 anys, o sigui, el canvi és radical. I tot això és gràcies a tots els avanços que n'hi ha en els tractaments, en particular la immunoteràpia, però sobretot i també en les teràpies d'aquestes noves diana antimoleculars, no?
1: Hem parlat amb el doctor Eduardo Nagores, el cap de dermatologia de l'Institut Valencià d'Oncologia. Gràcies, doctor Nagore, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
10: Un plaer.
1: La Cooperativa Valenciana de Supermercats Consum ha triat avui a la seva primera presidenta. És Maria Isabel Moreno. Serà la persona que lidera Consum durant els pròxims anys per la jubilació del fins ara president Francesc Llovell. És la primera presidenta en la història de la Cooperativa Valenciana. La Unió Llauradora alerta de la creixent sobrepoblació de conills en comarques com ara la Plana Baixa, el Camp de Túria o els Serrans, una situació que, segons explica el seu secretari general, Carles Peris, està provocant hi ha importants danys en les explotacions agràries.
11: Això està provocant que en funció de l'edat de la plantació o la mesura utilitzada de prevenció, almenys tinguem un gasto extra durant l'any de 45 a 115 euros per fanecada. Els danys també provocats són considerables. Acaba afectant a la base del tronc, els fruits de les parts inferiors de l'arbre també se veuen afectats.
1: La Generalitat trau pit, en el seu cas, del pla per a acabar amb la sobrepoblació de porcs senglars, pla del qual han fet balanç avui. Han capturat 3.000 exemplars en estos primers mesos de l'any. I abans dels esports, les consultes d'oncologia de l'Hospital Clínic de València han hagut de ser desallotjades este migdia després del trencament d'una de les canonades baixants del centre hospitalari. Personal tècnic avaluarà ixa fuita que ha deixat uns dits d'aigua fecal a la planta. Ja tenim per ací Sergi López amb la prèvia del cap de setmana esportiu ací a casa. Hola, Sergi.
12: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: I en este divendres m'has demanat que et pregunte per bàsquet i per pàdel. Per què?
12: Sí, per pàdel. I a més és que està tot en el Roig Arena. De fet, els aficionats que vagin a les 8 de la vesprada o que ja estiguen allí al partit de València Bàsquet davant Joventut podran veure que en eixa explanada entre el Roig Arena i la Fonteta està la fanzón del Premier Padel que està celebrant-se així a València, tot venut per a demà i per a diumenge, semifinals i finals, en una Fonteta que estarà plena fins al techo, no? Perquè la bandera no n'hi ha banderes en els pavellons. Com també va estar ple el Roig Arena, perquè és el segon partit de semifinals per a València Bàsquet. Va a buscar la victòria des de les 8, ens ho va contar Víctor Lluc en directe. Tenim Ràdio Estàdio per l'aplicació d'Onda Cero, també per la pàgina web, i volem saber quin és l'última hora i quin és l'ambient a poc més de 25 minuts de que arrenqui aquest partit. Víctor Lluc, què tal? Bona vesprada.
13: Què tal, Sergi? Bona vesprada des del Roig Arena. Estan calentant València Bàsquet i Joventut de Badalona. Recordem que en menys de mitja hora arranca el segon partit de les semifinals de la lluita pel títol de la Lliga ACB. El València Bàsquet ja va aconseguir la victòria en el partit de primer, un partit molt igualat que es va decidir en la pròrroga i que si aconseguís la victòria en el dia d'avui es sumaria el 2-0 i estaria només a una victòria de la gran final. El partit arranca a les 8 de la vesprada. Ho contarem a la sintonia de Ràdio Estàdio a partir de les 9:20 a través de la sintonia d'Onda Cero en aplicacions mòbils i en la pàgina web.
12: Gràcies, Víctor, i també volem saber com han anat els primers partits dels mundialistes, en este cas del Villarreal, perquè sí, ahir va arrencar el Mundial, avui tenim nous partits. Víctor, Frank, què tal? Bona vesprada.
14: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Els primers futbolistes dels 8 que té el Villarreal en el Mundial entren en escena en aquestes properes hores. A partir de les 9 serà el torn dels dos canadencs, Oliwasey i Buchanan, que juguen amb la seva selecció davant de Bòsnia, mentre que aquesta propera matinada, a les 3 hora espanyola, el nord-americà Alex Freeman juga amb Estats Units davant de Paraguai.
12: Gràcies, Víctor, i ens n'anem cap a la capital il·licitana, cap a Elx, perquè estem molt pendents del que passe al conjunt il·licità, que no té encara entrenador. Felipe Canals, bona vesprada.
15: Buena vesprada. El propietario del Elche, Cristian Bragarnic, está en México. Ayer se dejó ver en el partido inaugural del Mundial. Va a permanecer un par de semanas allí y desde la Copa del Mundo gestionará el tema del entrenador del Elche. No quieren en el club que se demoren mucho más los plazos. Están entre las opciones García Pimienta, Pablo Hernández y Iván Ania, sin descartar la vía sudamericana.
12: Gràcies, Felipe. I l'última hora, la capital alacantina ens la costa, com sempre, el nostre company David Esteve. David, bona vesprada.
16: Bona vesprada. El Hércules ha cerrado su primer fichaje de la temporada 2026-2027. Se trata del mediapunta Álex Jiménez, que llega procedente del Nàstic de Tarragona. Tiene 22 años, aunque la próxima temporada ya no será sub-23, así que ocupará una de las fichas senior. No va a ser la única cara nueva que se anuncie o que se haya anunciado, porque las próximas horas también está previsto que se haga oficial el fichaje del mediocentro Álex Fidalgo.
12: Gràcies, David. I per cert, que demà tenim un nou torneig de golf del circuit de golf de Onda Cero. Els companys d'Elx al camp de golf de Alenda celebren el seu torneig i allí estarem, evidentment, per a passar la jornada amb els companys d'Alacant.
1: Molt bé, gràcies, Sergi, i molta sort.
12: Gràcies, adeu.
1: El cap de setmana es presenta completament assolellat de nord a sud de la comunitat. Les temperatures tampoc patiran grans canvis. Diumenge serà, això sí, més calorós que demà dissabte, amb temperatures, ixe diumenge, que superaran els 30 graus a moltes comarques en les hores centrals de la jornada. Així està la Comunitat Valenciana a 12 de juny de 2026. Continua la brújula, així, a Onda Cero. Molt bona vesprada.
17: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
18: Onda Cero, Castellón. ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Castellón, calle de Enmedio 50. Y centros comerciales Salera y Villarreal. Infórmate en soloptical.com.
19: Cada semana en Onda Cero encendemos nuestros fogones, te mostramos los productos de proximidad que llenan nuestra despensa y te acercamos los mejores consejos para llevar una dieta sana y equilibrada. Los jueves en Más de Uno Castellón, no te pierdas el espacio de nutrición de Onda Cero con el patrocinio de Módulos Castellón Cocinas.
20: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
21: Últimamente oigo hablar mucho de responsabilidad social corporativa. ¿De verdad es tan importante para las marcas?
22: Por supuesto, la responsabilidad social corporativa, o RSC, es clave y te lo explico en dos razones. Primero, con la RSC

0: la brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Continuem així en la brújula del Radio Estadio. Fem fins a les 9 de la nit amb el temps per a la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. Amb el Mundial ja en marxa, amb tota l'actualitat diària que poden seguir en Onda Cero i amb l'atenció posada amb els focus apuntant als jugadors dels diferents equips valencians que participen en la cita mundialista. En uns minuts, per cert, arranca ixe Canadà-Bòsnia amb dos futbolistes del Villarreal com són Buchanan i Tania Oliwasei. I en un dia de bàsquet, perquè també està en joc ixe segon partit de la semifinal entre el València i el Joventut. El primer, per cert, va ser una autèntica obra d'art. I en el València, esperant esa resposta de Guido Rodríguez a l'oferta de dues temporades, més una altra, que li ha proposat el conjunt valencianista, mentre que en Elx seguim pendents, entre altres coses, també de qui ocuparà la banca del conjunt frangivert de cara a la propera temporada. Així que anem a viatjar fins a cada emissora de Onda Cero en tota la Comunitat Valenciana per a conèixer l'última hora. Arranquem per Onda Cero València des de la categoria, on el València, com dient, seguís pendent de Guido Rodríguez. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Víctor? Bona vesprada, efectivament. Pendents d'un Guido que ja és més una qüestió de fer-se respectar per al València, que té aquesta oferta damunt de la taula, encara no ha contestat. S'especulava la possibilitat de que inclús ahir haguera pogut entrar última hora en el Mundial, no ho va fer, i per tant espera el València que, com a molt tard, la pròxima setmana tinga una resposta de l'argentí, perquè és el primer pas, o millor dit, la primera pedra que vol posar el València de Carlos Corberán de cara a la pròxima temporada. Si Guido finalment diu que no, pues el València, evidentment, haurà d'anar al mercat a buscar un pivot per al centre del camp que acompanya Pepe Lu i a Filippo Grini, que són els que tenen ara mateix a contracte amb el club, perquè Javi Guerra el contempla Corberán com a mitja punta, i per tant, com dic, haurien de buscar a ixe futbolista. L'equip arranca la primera setmana de juliol, també ho farà el Llevant. De fet, el 4 i el 5 són les proves mèdiques habitual i el primer entrenament serà el dia 6. Sí que hi ha nou fitxats en el clau llevantinista, està Enzo Bardelli, el francès migcampista, ho va fer oficial ahir el Llevant Unió Esportiva, i estem pendents també esta pròxima setmana de Pablo Martínez, el capità del Llevant, que encara no ha renovat el seu contracte, acaba el 30 de juny i tot apunta a que podria fer les maletes cap a Sevilla. Per cert, Frank, no sé si t'agrada el pàdel, però estem este cap de setmana molt pendents del Premier Padel a València. La Fonteta està tot venut per a demà, també per a diumenge. Es juguen les semifinals demà dissabte i, evidentment, estem el diumenge molt pendents d'aixes finals, tant en categoria masculina com femenina. El Padel damunt de la taula ha posat de manifest que València és una ciutat que això del Padel acaba enganxant.
1: Bueno, pues esperem que siga un gran esdeveniment. Per cert, Sergi, apostem per el València Bàsquet com a campió de Lliga?
2: Totalment, totalment, totalment. Que consume avui la segona victòria, que tanque la sèrie curta i que puga alçar un nou títol.
1: Bueno, que ho puguem contar. Gràcies. La última hora que ens arribava des de València. Anem a la província de Castelló, el Villarreal, com diem, pendent del Mundial, a major representació de la seva història, amb 8 futbolistes que estaran pendents en la cita més important de l'any. Precisament en uns minuts arranca ixe Canadà-Bòsnia, que diem abans, amb la presència de dos groguets en el conjunt local com Sonte i John Buchanan i Tania Oliwasei. No és l'únic partit de la jornada amb representació del conjunt de la Plana, ja que des de les 3 de la matinada Alex Freeman jugarà amb Estats Units i en principi ho farà com a titular. En altre ordre de coses, no hi ha grans notícies en quant a un mercat d'un Villarreal que seguís treballant a l'ombra. Per la seva banda, en el Castelló, no el propi, és el de Pablo Hernández. El tècnic castellonenc ha signat una grandíssima temporada i apareix en el radar inclús d'equips de primera divisió. La prioritat de Pablo, això sí, és escoltar primer als de la Plana i ser l'encarregat la propera temporada de dirigir un projecte que lluite per a l'ascens a primera divisió. Cal recordar que el president Bob Bulgaris, un parell de mesos enrere, deixava clar que la prioritat del club era la renovació del tècnic.
3: Everyone has the same idea that I'm very happy with him and he's very happy to be here, so it's
4: todos coincidimos en que estoy contento con él y que él está contento de estar aquí. No creo que se vaya a ningún sitio y nosotros tampoco queremos que se vaya. Lo que me gusta de Pablo es que compartimos actitudes similares, nos centramos en el día a día y seguro que